0: Si és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

Aquí està la cançó que des d'aquesta setmana es queda amb el tro de la llista, amb el número als 40, liderant i mirant a tothom des de dalt. El

Concert de The Weeknd, aquest Blinding Lights, va sonar increïble a l'Estadi Olímpic, un lloc ja habitual per The Weeknd, que l'ha visitat més d'una vegada. El Blinding Lights per rebre ara una de les cançons més escoltades a Catalunya. Són Banda Neon, els protagonistes, juntament amb Buhos i Mon DJ. És el moment

Hi ha cançons que fan diumenge, artistes que també aconsegueixen crear aquest ambient, com diuen els britànics, cozy, o els americans, eh? Això es diu So Easy to Fall in Love, és Olivia Dean, una de les artistes increïbles que tenim moltes ganes de veure en directe també a casa.

Cançons que recorden que l'estiu encara no s'ha acabat, eh? Astronòmicament, potser sí, però amb ganes de disfrutar una mica més, estirar una mica més aquest xiclet de l'estiu. Aquí estava Juan Magán, Omar Montes, amb un hit indiscutible. De seguida arribarem a les 11 en punt del matí. Si vols, tu i jo esmorzem junts, passem aquest matí fins la 1 a la teva

0: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
1: Patrocinen MediaMarkt i Aldi.
0: Barcelona, 93.9.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

ràdio sona millor amb hits que coneixes en aquest diumenge. Bon cap de setmana a tots i totes. Gràcies per escoltar també els 40 en els teus dies de descans, eh? Ara aquí, a la ràdio, et punxem a ginestar, atenció, amb una col·labo sorpresa estrella amb el Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs? La música torna.

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
2: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
1: Barcelona, 93.9.
3: Et sona la marca Branding Plan?
4: És sobre ràdio negocis, oi?
3: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuden pimes de tota Espanya a créixer. Ileni Alessi d'Eurofitness.
5: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
3: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
4: I com m'hi apunto?
3: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
6: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.

0: solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
2: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
3: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

als 40. Als 40, tots els èxits. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Higieny. Aquest combo que funciona molt bé, això que s'anomenava Dràcula, abans per ser l'Anna Mena, acompanyada d'Emília i el seu Carita Triste. Jo ja estic pensant a veure amb què em sorprèn l'Anna Mena a la seva actuació, perquè ja ho sabeu que ella és artista, la primera, confirmada per als 40 Music Awards Santander.
1: Els 40!
0: Ja ho sabem que ho celebrarem a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 20 de novembre. Entrades totalment esgotades. De moment, aquí ara als 40 ens quedem una reina que ara fa uns dies celebrava els 20 anys de la publicació de Beat Day, un dels grans treballs de l'artista on hi trobaves, per exemple, cançons com el Deja Vu. Aquest Crazy Love va ser encara una mica més enrere, eh?

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
2: Això és Cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: És tremendo.
4: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
0: Segueix tots els partits amb nosaltres al Que t'hi jugues.
5: Barça!
0: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
6: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: cançó més important al país té nom propi. És parte de Swims i el seu Mr. Know It All. Això és com sona la ràdio, la cançó més important al país en aquest migdia. Què tal, com estàs? A tots, gràcies per escoltar els 40 en aquest cap de setmana una mica més llarg de l'habitual, eh? Que divendres va ser la diada i ho vam celebrar també, evidentment. Ara aquí, a la teva ràdio, estem preparats amb les novetats del dia, com per exemple aquesta d'Ariana Grande.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Això s'anomena Hate That I Made You Love Me. La història l'explica una de les artistes pop més importants de la indústria, Ariana Grande, aquí als 40.

Aquest diumenge sonant amb calma, amb tranquil·litat, que la música també ha d'acompanyar aquests moments quan estem relaxadets. Aquí estava Bruno Mars amb el seu Gone On Me, i ara, mira, farem una parada tècnica per quedar-nos amb una genialitat de la Ludwig Bank, que ja fa temps va presentar el seu últim disc, i on trobaves

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: olvido.
1: I és escoltar aquesta veu, aquesta música, i saber que el Camilo ha tornat amb noves cançons. Això es diu El Árbol, una de les novetats que aquests dies estem presentant. L'altre dia, per cert, va estar el Camilo també a l'Andallà parlant d'aquesta nova aventura musical, també de la seva gira que aviat torna al nostre país. Així és com sona la ràdio en aquest

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
2: Això és Cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: És tremendo.
4: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
0: Segueix tots els partits amb nosaltres al Que t'hi jugues.
5: Barça!
0: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Barcelona, 93.9.
8: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
9: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
8: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
11: Patrocina Plazo i col·labora Fontvella i Saga Barcelona Game Fest.
7: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: aquest ayer la vi sonant als 40. A més, avui arribem a la una del migdia. Això vol dir que el relleu està preparat perquè l'aperitiu el faràs amb un altre company d'aquí dels 40. Us deixo en bones mans, com sempre, aquí a la teva ràdio número 1. Jo hi torno demà dilluns a les 11.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler. Bon cap de setmana, bon diumenge. Adéu.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
2: Això és Cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: És tremendo.
4: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
0: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
5: Barça!
0: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
6: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Barcelona, 93.9.
8: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
9: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
8: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
11: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
7: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

40 Music Awards d'enguany, d'aquest 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. És Anna Mena, en aquest cas, amb Lola Indigo, això que es diu Petitó, ideal i perfecte per iniciar aquesta nova hora junts. Sobrepassem el punt de la una en 3 minuts i mig. Les tenim absolutament totes, ja ho saps, que aquí no parem de posar-te els hits mundials i per excel·lència, en aquest cas, amb la més nova de Karol G, també preparada i a punt,

0: 16 de setembre del 26, que et parla habitualment a aquesta hora, els diumenges, des de la 1 i fins a les 3. Jo mateix, què tal, com estàs? Abraçades enormes, comencem.
1: Els 40, Adrià.

0: i Prinkles. Ens avancem camí de les dues del migdia, mica en mica, amb Becky G, amb The Paul o fins i tot amb Olivia Dean, el seu nou impacte mundial.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: matí ens han presentat diferents cançons que han estat números 1 a nivell mundial i aquesta no pot quedar-se enrere de cap de les maneres. És el So Easy to Fall in Love, és Olivia. La dotzena de la setmana dins del 41 gràcies a les teves votacions 2026, clar. Atenció perquè les tenim absolutament totes. El res arriba Pablo Alborán, Lala Love You o Madonna amb el Bring Your Love juntament amb Sabrina Carpenter.
1: La primera i número 1, els 40.

0: habitual sempre. Gràcies, Adrià. Gràcies a tu, la gent que ens ara mateix ens sintonitza des de Lleida o Tarragona. Hola.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
2: que n'aprenguin!
1: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
3: Això és cauca.
1: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
4: És tremendo.
5: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
1: Segueix tots els partits amb nosaltres al Que t'hi jugues.
6: Barça!
1: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
8: Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: brutal, aquest Mr. Know-it-all, que ara mateix són aquí des dels 40, i molt destacada perquè és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions, és a dir, que penses com jo, l'has col·locat al capdamunt de la llista de referència, la de del 40 al 1, i evidentment comencem nova hora a rima de número 1, que és Teddy Swims. Per endavant tinc a Leiva, tinc a Lola Índigo, també els amics de les arts, Katy Perry, Quevedo, fins i tot passarà per aquí, ni més ni menys que Shakira, però abans et poso... Ai, mai més.
1: Els 40, Adrià.

Marta. Ens agradaria que ens posessis La Graciosa, perquè és la nostra cançó preferida de l'estiu i us vam venir a veure a dos als 40 on tour aquest estiu i l'heu posat molt a la ràdio i també al festival. Moltíssimes gràcies per endavant i li dediquem a la nostra mare, que és la Assumpció i que ens té completament embobades. Oh, que maco, aquest amor. Fills, pares, pares, fills, eh que sí? Oh.

0: falsa sanaris amb els 40 és Lola Tudor i amb el pistoletazo de salida. I ara mateix recupero aquest nou hit internacional també, número 27 de la setmana, sonant aquí des de la ràdio número 1 a tot el territori. Atenció, perquè si et quedes aquí al meu costat, tinc entre d'altres a Juan Magán o Emilia, juntament amb Tini i Nicola amb el Blackouts. No ens aturem 24-7, ja ho saps. Aquí, el ritme que no para.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9.
2: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
3: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
2: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
4: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Ocasión. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
1: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
5: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
6: Tria la teva emissora a l'app dels 40
1: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres de...

Montes para actualitzar un clàssic ayer la vi 2026, en aquest cas amb Omar Montes, com et deia, i Juan Magán, que ens acosta com a les 3 de la tarda. En res arriba el nostre company Uri Mora. Mentrestant, escoltaves a Emilio Tinini i Nicola amb el Blackout, aquest ajuntament amb el Cake by the Ocean. Que tinguis un bon diumenge. Nosaltres hi tornem quan tu vulguis aquí a l'antena dels 40, jo especialment, demà dilluns a les 8 del vespre. Que vagi molt bé el diumenge.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.

0: I mira, aquesta cançó és Petit Toa, amb l'Anna Mena, amb la Lola Índigo, obrint nova tarda. Estem de diumenge, ja 13 dies del mes de setembre, i en un cap de setmana més llarg de l'habitual, ja que el divendres va ser la Diada de Catalunya, dia festiu, que espero que haguessis pogut descansar i que agafis també amb força la tornada demà, novament, a la rutina. De moment, aquí et proposo escoltar el Nil Moliner, també el David Guetta, el Romeo Santos, o ara una cançó que des d'ahir és candidata a entrar a la llista dels 40. Ens ho porta el Camilo. Això es diu El Árbol. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6.
1: El so més nou. Els 40.

0: Un dels DJs més reconeguts de tot el globo terraqui, el David Guetta, amb aquest Play Hard que recuperàvem, ara que és un quart de quatre d'aquesta tarda, d'aquest diumenge. I va, que en res li cantem el desamor amb el Romeo Santos i Prince Royce i el seu Dardos, però abans, una que si no te la saps, aprendre-te-la ja, perquè el 25 de setembre et tocarà cantar-la, que està confirmat als 40 Pop, la Mercedes de la platja del Bogatell. Et parlo del Miqui Núñez.
1: Els 40... Uri Mora
0: ens porta la seva proposta estiuenca d'aquest 2026, que ja estem tancant, no?, de forma oficial aquest estiu, però encara queda una miqueta, eh? Això s'anomena un altre cop a la ràdio musical líder.

l'Ariana Grande o el que és el mateix, la Glinda de Wicked, que m'ha encantat, tant la primera com la segona, com el musical, que vaig tenir la sort de poder-lo anar-lo a veure a Estats Units, a Broadway. Sonava amb el seu Hate That I Made You Love Me i ara ens anem a Hawaii a recuperar aquest tema del Maluma que li dedicava al Neymar. Els 40, 40, tots els èxits. O més ben dit, a una parella que en aquell moment estava amb el Neymar de novios. Deja de mentirte.

0: El Rotsby amb el seu Quién te ve. I el que vull saber, qui ens escolta des de quin punt de Catalunya, i ens ho podeu dir al nostre Instagram, que mira que és fàcil. @els40, també estem a TikTok, estem a tot arreu, i també a través dels 40.cat. Va, que en res arriba els Bad Bunny, els Coldplay i molts més. Els 40.
1: Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Els 40, Uri Mora.
1: Uri Mora.
2: Ens han sortit ullals amb el Tame Impala amb Jenny, el remix del Dràcula, que va ser número 1, de fet, fa poques setmanes, aquí a la llista dels 40. I ara anem camí de les 4 de la tarda, 9 minutets per arribar-hi, i aquí ens movem cap al paraís, que arriben els Coldplay, com no oblidar els 4 concerts que van fer a l'Estadi Olímpic i els companys fa uns anys. Seria molt bé que tornessin amb la seva nova gira i amb el seu últim àlbum. Va, tu no et moguis d'aquí.

0: Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
1: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
0: Barcelona, 93.9. Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: La nova número de la llista dels 40 sona així de bé, i és que amb aquesta veu que té el Teddy Swims és impossible que no sigui un èxit aquest. Mr. Know It All, aquí l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb tots els èxits a la ràdio musical líder, i ara ens anem cap a Colòmbia, o de fet, una de les tres persones d'aquesta cançó és d'allà.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I a més és de les més importants a casa seva, la Karol G. A més, acompanyada de Judeline, amb Rusovski, amb això que hi va entrar a la llista, és el seu Bibi Wow.

0: Espero que ho tinguis apuntat a l'agenda i, si no, t'ho recordo, d'aquí menys de dues setmanes, el divendres 25 de setembre, ens veiem a la platja del Bogatell amb el concert de les festes de la Mercè dels 40, amb l'Aina Machuca, amb el Miqui Núñez, amb el Nil Moliner, amb el Sexeni, i també amb els Buhos, que encendran el Ventilador, aquesta cançó dels Banda Neon, que a més també acompanya el Món DJ.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I cada mes t'animo que estiguis molt atent a les nostres xarxes socials, que pots guanyar sorpreses i regals per aquest dia tan especial per nosaltres i vosaltres.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

L'Olivia Dinen en aquesta tarda de diumenge. Suposo que tens poques ganes de tornar demà a la rutina novament, després de 3 dies de descans, aprofitant el divendres que va ser la Diada de Catalunya, dia festiu a tot Catalunya. I de l'Olivia Dinen amb aquest Zoe Saitofon in Love, anem a recuperar aquest Monster de l'Eminem amb la Rihanna. Quin tros de combinació.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Parlant d'ex, aquí amb la Beba i la seva culpa, que és com es diu aquesta cançó que trobes a la posició 28 de la llista dels 40. I va, preparat també l'Alex Warren, el Juan Magán amb l'Omar Montes o una de les mítiques dels Black Eyed Peas. Els 40.
1: Barcelona, 93.9. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40

0: La segona vida del Bailando por ahí, aquest 2026, sona a ritme del Juan Magán, òbviament, i de l'Omar Montés. El Ayer la vi, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda, i ara una de les més mítiques dels Black Eyed Peas, que no falla mai a qualsevol festa dels 40, com per exemple el que vam fer fa una setmana a Santa Coloma i a Sant Adrià de Besòs. És aquest I got a feeling, i tinc un presentiment, i és que la següent hora també la gaudiràs.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Perquè et preparo, entre d'altres, un artista confirmada als 40 Music Awards del proper 20 de novembre, un altre, com és la Miley, que ha publicat noves cançons, o també la Rosalia, totes aquestes cançons que tinc preparades d'aquí molt poc.

0: Està confirmadíssima. 20 de novembre, Palau Sant Jordi. Totes les entrades exaurides i venudes per veure, entre altres noms, a l'Anna Mena, que passa per aquí amb el seu petitó per obrir nova hora en aquest diumenge. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, ara. Una de les més noves de la Miley, que a més s'ha tret el cognom. Això s'anomena Vas Persuades.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40. Let's go.

0: Falta un minut per arribar a un quart de sis amb l'Ed Sheeran, que és capaç de, amb la seva guitarra, amb la seva veu i, òbviament, les seves grandíssimes cançons, emocionar a qualsevol i que se't fiquin tots els pèls a punta amb cançons com aquesta, que a més va ser de les primeres que vam conèixer de l'artista Pèl Roig, el seu Think It All Love, que, òbviament, va ser número de la llista dels 40. I ara ens anem a les Balears, que arriben els Suki Sopes.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Per gaudir de la música i de les cançons aquí dels 40, aquí i ara, que és com es diu aquesta cançó que arriba per aquí. No, no, no.

0: I ahir va entrar per fi dins el top 10 de la llista dels 40 la Robin Leno amb el seu Love Me Not, estava a la posició 13 i va enfilar-se fins al número 9 aquí, a la llista més important del país que presenta cada dissabte el Toni Aguilar a les 10 del matí. I ara em resigno en donar-te un últim petó. Això ho diria aquesta cançó si fos en català. De Venezuela arribava el Danny Ocean fa uns anys amb aquesta cançó que ho va petar moltíssim i que segurament recordes, has cantat moltíssim i ara també cantaràs aquí a la Ràdio Musical Líder. El seu Me Rehuso.
1: Aquesta cançó és per a tu.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: va marxar, o la van convidar a marxar, potser no de les millors maneres, de l'Oreja de Van Gogh. I des de llavors ha començat la seva carrera en solitari amb cançons com aquest, Cabeza de Ratón, la Leire Martínez d'aquí als 40. I també esperant per aquí el Nil Moliner, Tame Impala, o una que et portarà molt bons records. No et moguis. Compla tot el cartell dels 40 Poble Mercè 2026 amb el Nil Moliner, els Búhos, Miqui Núñez, Saxeni i Aina Machuca. Us esperem el proper divendres 25 de setembre a partir de les 7 de la tarda a la platja del Bogatell de Barcelona amb el patrocini de MediaMarkt i Aldi.
1: Barcelona, 93.9. Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Búhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
2: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: ¿Te suena la marca Branding Plan?
5: Es sobre radio y negocios, ¿no?
4: Sí, es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Hace años que ayudan a pymes de toda España a crecer. Sergio Gómez Ponce, de Tall a Tall.
6: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
4: Este año van a hablar de cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será del 14 al 15 de octubre.
5: ¿Y cómo me apunto?
4: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza. Es fácil y accesible para cualquier negocio. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Els 40, tots els èxits. Els 40.cat. Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

0: Dràcula, amb Tame Impala, amb Jenny, des de la setena posició de la llista dels 40. Jo m'acomido de vosaltres. I, a més, ara, que el que torna és Can 40, el programa de música en català d'aquí, de 40, i que, a més, el Sergi Sánchez et portarà novetats, també entrevistes i moltes coses més. Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @40 o @uri_mora. Adéu!
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
1: Patrocinen MediaMark i Aldi.
0: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: no és una de les cançons d'un doncs, mes concret o d'una estació concreta, per exemple, de l'hivern, de la primavera o de l'estiu. És una de les cançons, sense cap mena de dubtes, més destacades d'aquest 2026. I també, per què no dir-ho, és una de les cançons més importants de tota la carrera dels Sutherland, que van donar-li una nova vida i un nou aire amb la Paula Cubs a principi d'estiu, una col·labo que ningú veia venir, però que necessitàvem després d'escoltar-la per primera vegada. Ara escoltaves el Tu-Tu-Turu, la primera que et poso per obrir aquesta cinquena temporada, que es diu Ràpid, de Can 40. Una temporada, per cert, on hi haurà algun canvi. És que vull que cada setmana m'ajudis a fer el programa de la setmana següent i també que preguntis directament els teus artistes preferits. Com? Doncs enviant una nota de veu al nostre WhatsApp, així que grava't ara mateix el nostre número, el 620-924-133, 620-924-133. Aquest és el WhatsApp dels 40 i ens guardes i així ho tindràs més fàcilment per escriure'n sempre que vulguis. Per començar a utilitzar-ho, doncs mira, t'avanço que en uns dies parlaré, atenció, amb el Ginestar i el Nil Moliner en una entrevista conjunta, així que deixa la teva pregunta ja i la posarem durant l'entrevista. Recorda, nota de veu al 620-924-133. I parlant de novetats, la primera estrena d'aquesta cinquena temporada de Can 40 es diu, mira, com la meva filla, i no només per això l'escoltaràs molt. De fet, la vaig escoltar la primera vegada en una demo que no tenia ni títol. El nom del grup també te l'has de començar a gravar al cervell i que comenci a ser una mica familiar per a tu. Ells es diuen Gorra Neta i amb ells i la Marta comença Can 40.
1: Urban Pop Dance, tots els èxits en català a Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Em desperta una companya perquè em

Segurament en unes setmanes et podré explicar una cosa que estem preparant amb els Amics de les Arts, però ara de moment, doncs no. Comencen aquelles incògnites per generar hype, ho sé, però així també hi ha una mica d'atenció i en breu t'ho podré explicar tot aquí a Can 40. Soc el Sergi Sánchez, gràcies per connectar amb l'emissora musical número 1 i amb l'únic programa que et repassa tots els èxits en català comprimits en una hora i a més música de veritat, 100% feta per artistes de casa nostra. Bé, com et deia al principi, aquest any et vull escoltar i vull que em demanis cançons, que felicitis algú, que dediquis una cançó en català a través del WhatsApp dels 40, el 620-924-133. 620-924-133. Tu m'envies el missatge durant la setmana i m'ajudes a fer el programa de la setmana vinent. I així seleccionem el

0: que tu deixis volar la teva imaginació. També a aquest mateix número, ja saps, ens pots enviar les teves preguntes quan tinguem entrevistes i en uns dies aquí als 40 rebré el Ginestà i el Nil Moliner junts per presentar la seva nova cançó i també pots enviar la teva pregunta perquè els hi posem en directe al 620-924-133. I ara, aquí a Can 40, seguim amb més música, amb el remix que vam fer aquest estiu de la que de moment és l'última cançó de la Lau Gibert, Amulet.
1: Només èxits en català

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: és un dels caps de cartell del nostre superconcert de la Mercè. Aquí, ja saps, sempre artistes de carn i ossos, tot i que de vegades el Miqui Núñez sembli un autèntic superheroi. Aquí el tenies amb un altre cop. Com et deia, pujarà al nostre escenari als 40 Pop La Mercè i segur que serà un dels moments èpics de la nit. I també recorda que als 40 Pop La Mercè, el divendres 25 de setembre, a la platja del Bogatell de Barcelona, a part del Miqui Núñez, també hi tindrem els Búhos, el Saxeni, l'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria, i s'assuma al cartell, com bé saps, el Nil Moliner, un cartell brutal on l'any passat vam tenir, per exemple, uns molt bons amics del Miqui Núñez. Els diets, mira, ja sonen per aquí.
1: Can 40.
2: Can 40. Amb Sergi Sánchez. Perduts a una...

0: Txeo, ara mateix també el Mamaduixa. Sons diferents, però molta tirada a casa nostra amb tots i cadascun dels shows on han actuat aquest estiu. I parlant de l'estiu, la que et poso ara és una de les cançons a la que tenim més carinyo d'aquest 2026, perquè ha estat la nostra cançó de l'estiu. La dels 40, una nova versió del clàssic d'Oques Grasses, Cara de Cul, actualitzada i refeta de dalt a baix amb la Naina i la Jules.
1: Urban Pop Dance, tots els èxits en català a Can 40.

0: tots els èxits en català a Can 40.
1: Menys de dues setmanes per un dels grans esdeveniments d'aquest any, d'aquest 2026, que serà els 40 Poble Mercè a la platja del Bogatell de Barcelona, amb un cartell espectacular que ja tenim complet. Sí, tindrem a l'Aina Machuca des d'Eufòria 2026, també el Saxeni, Miqui Núñez, Buos, també se suma al cartell amb un tros de concert el Nil Moliner. Ja saps, a partir de les 7 de la tarda, 25 de setembre, a la platja del Bogatell, amb el patrocini de MediaMark i Aldi. El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Barcelona, 93.9. Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
4: Patrocina Plazo i col·labora Fontvella i Saga Barcelona Game Fest.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
7: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
6: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.

Dues de les cançons top d'aquest estiu, els Catarres per una banda i per l'altra els Bandaneon amb Buos i Mon DJ. Recorda que aquest any, a més, vull que tu m'ajudis amb el programa demanant cançons en català, dedicant-les o simplement dient-me per què t'agraden. Recorda el nostre WhatsApp, el dels 40, 620-924-133, 620-924-133. Envia'm el teu missatge ja i així ens posem a treballar ja en el programa de la setmana vinent. I també el 620-924-133 podràs preguntar directament als teus artistes preferits. En uns dies parlaré en una entrevista conjunta amb el Nil Moliner i el Ginestà. I la teva pregunta podria ser la que responguin. Així que, ja saps, envia'm el teu missatge, el teu WhatsApp al 620-924-133. I precisament amb aquest trio que ningú esperava arribem al final de Can 40 i ocuparan el supercat de la setmana amb aquesta nova cançó que ens fa millor la tornada.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.